Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balafi, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar els funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
0: Creu Roja. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor o gerocultora. Carnisser o carnissera. Dependent o dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès deixa un carril tallat sentit Barcelona i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: La targeta sanitària, si us plau.
2: La teva cartera ara és al mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tyets, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Hi, it's Ed Sheeran. I don't need-

0: sonsa. Ripules FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil al 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al Parc sobre les Vies, Balafi, el Crot i Pardinyes a Lleida ha acabat amb diversos joves identificats però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindran la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres també de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar també intoxicades per la possible mala combustió, en aquest cas d'un generador a l'interior d'una nau a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem! Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
3: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
4: Apunta't a bancsang.net/donar.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Summer Hits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la Diada del Patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. Connectem ara amb la nostra companya, la Tere Ortega. Tere, com evoluciona tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, doncs podem dir que les colles ja han entrat a la plaça de les Cols, és com es coneix popularment aquest indret a la ciutat de Tarragona, tot i que el nom oficial és plaça de Santiago Rusiñol. Aquí s'hauran d'organitzar per celebrar una diada ajustada al màxim al temps previst. És un escenari emblemàtic als peus de la catedral, al cor de la part alta, però amb unes dimensions reduïdes i un cert pendent que afegeix un pèl de dificultat a les construccions que facin les diferents colles castelleres a la ciutat. Les escales de la catedral plenes de gent asseguda, matí de Sant Magí, amb molta calor, amb sol a la ciutat de Tarragona, obrirà la diada la colla dels xiquets del Serrallo. Segons el sorteig que es va fer aquesta darrera setmana, seguiran els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb màxima ambició afronten les quatre colles castelleres de la ciutat la diada del patró de Sant Magí, que està a punt de començar a la ciutat de Tarragona.
2: Gràcies, Tere. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el govern ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria enllaçar amb els serveis de Rodalies i dels ferrocarrils i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg del dia d'avui es faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries per tal de reobrir-la el més aviat possible. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons all shot viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito empastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade.

0: Play, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, companys i companyes, nois i noies? Com funciona tot? Espero que perfectament, ja sigueu homes i dones, nens i nenes, dames i cavallers, avis i àvies, totalment feliços i que la música de qualitat com la d'aquest programa us acompanyi allà on aneu. Molt bé, com és habitual, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas, encarregat de presentar aquesta hora de relíquies musicals, d'aquella música que actualment no es fabrica, amb la col·laboració super important i impactant de Caco Martínez i també de l'Esteve Llop, que és una altra enciclopèdia musical que ens presenta cada setmana, ens presenten, doncs, temes d'aquells que han fet història. Molt bé, una forta salutació directament a aquells i aquelles que m'esteu escoltant en línia, en català, no és online, és en línia. També a la gent que ara mateix esteu, anava a dir, molt sonotone. Ai, això em convindria a mi perquè estic sort, a part de gordo, com una tàpia, vull dir, una cosa tremenda. També salutacions al Ripollès, aquesta fantàstica àrea de la província de Girona, més que una àrea, és, diguéssim, una comarca, una demarcació, eh? També saludem a la Selva, al Gironès, a l'Empordà, al Bages, aquesta fantàstica comarca, també ara resultarà que serà un principat, però bé, és igual. També saludem directament al Baix Llobregat, al Maresme, al Vallès, Barcelona, àrea metropolitana, a Lleida, la Terra Ferma, a Formentera, Eivissa, Ses Illes i també als companys i companyes que m'escolteu directament des de Sitges, Garraf. I ara sí, donem la benvinguda a Caco Martínez, que avui, com més habitual en aquest programa per encetar-lo, ens presentarà una d'aquelles cançons, allò històric. Oi, Caco? ¿Cómo están ustedes?
2: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tot el temps. Avui us vull recordar un track d'una de les millors bandes que ha donat el Regne Unit en tota la seva història musical contemporània. Parlem dels extraordinaris Depeche Mode, composta per Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher i Vince Clarke. El track que sonarà a continuació mostra clarament com els anys 90 seguien marcant tendència. Policy of Truth. Som-hi!

Ostres, aquesta cançó no us ho creureu, però la posaven a les discoteques. Bé, de fet, jo l'havia ballat cubata en mà alguna que altra discoteca des del Canadà, Quebec. Doncs mira, ara mateix no cubata, sinó un cafè. Era directament Men Without Hats, els homes sense barret, amb la dansa segura, The Safety Dance. Una gent que tinc al Facebook i em van comentar que trauria nou senzill aviat. Ara una mica d'Alison Moyet, que juntament amb Vincent Clark van formar un duet molt conegut que es diu Yasu. Is This Love?

0: sentíem a Alison Moyet, ara Vincent Clark amb els Years Ur, i aquesta gran cançó que es deia Love to Hate You, que, si no recordo malament, no era original d'ells, eh? Molt bé, senyores i senyors, fa molts anys els cotxes no eren elèctrics. Oh, no, no eren elèctrics ni híbrids, però eren molt espaiosos i es podien fer guarrindongades a davant o al darrere.
1: Sí, allò dels 5.000 és veritat.
0: Senyor Casas Major havia provat molts 5.000s. O no?
1: Molts, molts, i el 1.200.
0: Bé, ara, senyores i senyors, farem honor a això que acabo de dir amb Billy Ocean, que deia fora dels meus somnis, dins del meu cotxe.
2: Hey, hey, you, you, get into my car. Yes, you, get into my car.
0: Ostres, tipus cazafantasmes, Ghostbusters. Sí, devia estar feta pel mateix, eh? Billy Ocean, Get Out of My Dream.

0: amb tres noies de Londres que es diuen Bananarama i que fins i tot van estar... bé, van aconseguir assolir un rècord Guinness...
1: Però això no és una cervesa!
0: No, no, un rècord Guinness pel grup femení que més va entrar als charts. I ara que... ara que hi penso... Ostres, Mel and Kim també estaven produïdes per Stock Aitken and Waterman. Això ens ho explica l'Esteve Llop.
2: Hola, Jordi, i amics de la Hit Parade, com estem? Avui us portem una cançó molt interessant. Jo la recordo perfectament com si fos ara escoltar-la per la ràdio el 1987, moment en el que va arribar el més alt de les llistes britàniques de singles. Es tractava d'un duet anomenat Mel and Kim, que la conformaven les dues germanes Melanie i Kim Appleby. De fet, va ser un duet que va tenir una durada musical molt curta, perquè l'any 1992 Melanie Appleby va morir de càncer. Així doncs, fins aquí va arribar la trajectòria d'aquesta cantant, però mentre van estar en actiu van tenir un èxit formidable amb singles com aquest, Respectable.

Un èxit tremendo amb aquesta cançó que, curiosament, no era original d'ell, sinó de l'any 90 dels Chocolate. Aquí tenim a Mystic, any 1991, amb una cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat, algo brillant, tipus Port Olímpic, Mare Magnum, que es deia Ritmo de la Noche. Molt bé, i ara faré una cosa. Posarem un tema d'un company que moltes vegades a la ràdio ha posat les meves cançons i les del Caco. I jo amb ell l'havia presentat com a novetat. Ell és DJ, és locutor de ràdio, és cantant, es diu Miqui Puig. I també una abraça, Miqui, una gran abraçada. Gran present.

0: puc explicar un acudit?
1: Sí, senyor, que ses major.
0: Això què és? Junyina? No, bonito és.
2: Escoltes a Jordi Casas, l'únic usuari d'Instagram que no té un Lamborghini. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

0: dilluns als estudis Tal de Barcelona que has de gravar una cosa. I em vaig trobar en un estudi amb una senyora que doblava la Kim Basinger i un altre senyor que també doblava, doncs, diguéssim, gent molt famosa del cinema. I amb un noi man un micro que val milers i milers d'euros feies... I se sentia, oh, scratch, scratch, entre dos dits, algo brutal. I em van dir, digues, Gala, Come Into My Life, el disco dents de l'any. I em van pagar un dineral.
1: Ho sento, però...

Segurament a més d'un i a més d'una us durà records dels anys 90, aquesta cançó original dels America, America First. Es diu Sister Golden Hair i aquesta és la versió que van fer directament una gent que es feien dir Hispanic als anys 90. I ara una cançó que també us durà molt bons records i segurament les noies més que els nois haureu ballat. Però jo crec que nois i noies junts, allò, revuelts i barrejats. Me gustas tú, a Manu Chao.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la diada del patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari avui d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. De fet, en aquests moments acaba ja la primera ronda on les colles han pogut complir amb els seus primers objectius i amb el primer gama extra que s'ha vist en aquesta matinada al Castellera. Connectem fins allà amb la Tere Ortega. Tere, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, com dèieu, s'ha tancat ja la primera ronda, també primera hora de diada de Sant Magí aquí a la ciutat de Tarragona, amb els objectius assolits per les quatre colles de la ciutat. S'ha tancat aquesta primera hora de castells a la plaça de les Cols i s'ha vist ja el primer gama extra, el 2 de 9, amb forri manilles, descarregat per la Jove de Tarragona. Una primera ronda que han obert els xiquets al Serrallo amb el 4 de 8 descarregat, la primera vegada que ho aconseguien per Sant Magí els del barri Mariner. I primera vegada també aquí a les Cols pels xiquets a Tarragona a l'hora de completar el 7 de 8. Han tancat aquesta primera ronda als castellers de Sant Pere i Sant Pau amb el 5 de 8 descarregat. De seguida s'iniciarà la segona ronda d'aquesta diada, que de moment va a molt bon ritme en aquesta plaça de les Cols, amb unes escales de la catedral atapeïdes de gent asseguda. Es veuen molts ventalls entre el públic perquè el sol i la temperatura apreten a la ciutat de Tarragona aquest 19 d'agost, dia del patró de Sant Magí.
1: Gràcies, Tere. Tornarem a connectar. Bon dia.
2: Bon dia. Fins ara.
1: I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Procicat per calor intensa i nocturna davant la continuïtat de l'episodi de temperatures elevades. Aquest dimecres el Meteocat manté un avís de calor intensa amb un grau de perill màxim de 3 sobre 6 a comarques del Ter Sud, Ponent, la Catalunya Central i el litoral i prelitoral sud i central. Es podrien superar de nou els 40 graus al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba tot just després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la peça de Subirats deixa vehicles al voral. També a l'alçada de Sant Cugat de Vallès, una altra avaria deixa en aquest cas un carril tallat. A la C12, entre Fígols i Alinyà, també hi ha circulació intensa amb desviaments per trams alternatius.

0: Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallex,
3: Olivia, quin moment tan bonic,
2: la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjador espaiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: connecta't a banksan.net/donar.
1: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
3: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
4: It's Taylor Swift. You're listening to my station.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació de cada comarca per on passi la línia. Escoltem Sílvia Paneque, consellera de Territori.
4: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
3: I segona nit, amb un dispositiu especial policial desplegat al parc sobre les vies a Balafi, el Clot i Pardinyes, que ha acabat en 39 joves identificats a Lleida. Estem parlant de Lleida. Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana després que divendres passat comencessin 3 nits seguides, recordem-ho, d'aldarulls, amb enfrontaments entre dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. I el PP reprovarà al Senat 5 ministres per la gestió de la crisi de Ceuta. Ho ha dit la portaveu del PP a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Grande Marlaska, el d'Exteriors, Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Anna Redondo. Ho justifiquen per la gestió, diuen, que han fet a la crisi de Ceuta. Mentre avui el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. Tema destacat, atents, perquè avui les temperatures tocaran sostre. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre, comarques del Terç Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, Prelitoral Sud i Central, i es manté també la situació en prealerta a l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal. El Pla Inuncat, per cert, també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. I acabem parlant del nou Barça que es presenta a l'afició en el trofeu Joan Gamper a partir de les 7 de la tarda. Al Camp Nou es farà la presentació d'aquesta nova plantilla amb la novetat de Rodri, i a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Hilal.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Retrocedim en el temps.
2: La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Amb tu. Allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem parlant del trànsit perquè la P7 està tallada en tots els sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia com en sentit sud des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també a interrompre la circulació de l'R4 a Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
4: Hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró. I parlem d'una diada castellera avui especial per Sant Magí. Les 4 colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una calorosa diada. Això sí, la jove de Tarragona ha descarregat 2 castells de gamma extra. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 l'han desmuntat. Els xiquets del Serrallo han optat per la clàssica de 8, el 4 de 3 de 8 i el 2 de 7, signant així la seva millor actuació. L'altre protagonista de la jornada, a banda de la temperatura, ha estat la humitat.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Torna el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: La vida del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
6: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. La P7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que ha obligat, recordem, a tallar l'autopista en els dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, des d'un quart de 5 de la tarda hi ha tots els carrils oberts en sentit nord cap a Barcelona i un carril obert en sentit sud cap a Tarragona. Es mantenen prou retencions a 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i 8 entre Castellbisbal i Gelida en el sentit sud. Mentrestant, recordem també, la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat satisfet perquè el govern català ha donat llum verda a licitar l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura de connectar el Segre i Girona sense passar per Barcelona. El PAE en cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
3: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. Fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
2: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixista rebutja la presència aquest dissabte a Barcelona de simpatitzants integrants de la iniciativa Llei per Salvar Europa, el moviment conegut com Save Europe Act. Els col·lectius antifeixistes denuncien que aquest moviment és una proposta impulsada des de l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada remigració, és a dir, el retorn sistemàtic de migrants en situació irregular als seus països. I ho acabem de saber, les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma en el tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient. I parlem del Festival Microscopies, que celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen l'art i la natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
8: Genís Martínez, fem dissabte.
9: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
8: Fem dissabte. Genís Martínez.
7: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
10: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha volgut valorar aquesta possibilitat, però ha destacat que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants. L'escoltem.
3: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
2: El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules com ara bé que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, siguin a càrrec d'ONGs de la península. L'anunci del Ministeri arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants a Ceuta, inclosos els menors. I avui està previst tocar sostre amb aquest nou pic de calor. Protecció Civil ha activat l'alerta de calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus, l'afectació general, però es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, a Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i també Central. I en paral·lel es manté la situació de prealerta Infocat davant de l'elevat risc d'incendi forestal el derivat d'aquesta situació. La prealerta afecta especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi és el pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda i fins divendres, que poden superar els 1.000 litres en 30 minuts. Darrer punt, ha mort a l'edat de 74 anys Delfín Amaya, integrant de Los Amaya. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o Caramelos. El grup va participar en un documental, El Ventilador, coproduït per aquesta...
0: L'IPAMA Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Dau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
7: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
6: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
8: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's

0: Πού είναι?
1: Γιαστορία Μονέλ. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president Juan Jesús Vives, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni quines condicions. Escoltem.
4: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
3: I la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. L'incendi s'ha originat per l'esclat d'una roda d'un camió i posteriorment s'ha incendiat el voral de l'autopista. El foc, que ha afectat una superfície d'una hectàrea i mitja, ja està extingit. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Pla Ter, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori. El Pla Ter ha rebut ja, per cert, més de 1.000 al·legacions i preveu la implantació de parcs eòlics i solars fotovoltaics arreu de Catalunya. Lluçanès ha posat el crit al cel. Diu que l'extensió prevista a la comarca és excessiva en nombre d'hectàrees, també en volum, i en el cas de les plaques solars, que quintuplica la quantitat prevista a altres punts de Catalunya. I el període de caça de mitja veda començarà aquest 20 d'agost a Catalunya. El calendari que varia segons l'espècie permet caçar en àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes i diumenges i festius, compresos entre aquest dia i el 10 de setembre. Pel que fa a la resta del territori, els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. I la plaça de Rovira i Trias ha guanyat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Festa Major de Gràcia amb la temàtica dedicada a celebrar els anys 20. El segon premi s'ha concedit al carrer Mozart, que presentava una decoració titulada L'hivernacle encantat i feia un homenatge a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi del jurat se l'ha decidit al carrer Llibertat per el Senyor dels Anells.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: En resten connectades les diferents emissores d'arreu de Catalunya i també Andorra, doncs, per emetre aquest VIP 45. Amics, amigues, senyores i senyors, és veritablement un plaer estar aquí amb vosaltres de nou en aquesta sintonia per a compartir i recordar cançons, com per exemple aquesta que iniciava nova hora d'èxits aquí en el VIP 45. El gran Romano Baez, més conegut per Air Baez i una de les cançons molt conegudes del seu llegat, a part de Living in New York, aquell Mexico, Take the Love, era Dial My Number. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina. Jo mateix, Josep Lloret, a través de les ones. És tot un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I no marxem de l'Italo Disco, anem directament des d'Itàlia amb Mico Mission. Té un ampli llegat musical i entre les quals també s'hi troba aquesta que ara escoltarem. Això es deia Toc, Toc, Toc.

0: toc, toc, toc, fent referència als batecs del teu cor. El gran Pierre-Michel Bozzetti, més conegut per a Mi Commission. Una de les figures de l'Italo Disco de l'època dels 80, donant-se cita de nou aquí en el VIP 45. És veritablement un plaer poder escoltar cançons com aquesta. I anem cap als 90.
1: VIP 45. Te'n recordaràs.

0: Aquí els teníem directament des d'Alemanya. Els Erotic, amb una de les seves cançons ja conegudes dels 90, com era aquest Fred Come to Bed. Una de les formacions autèntiques de l'Eurodance que es punxava en aquell moment. I bo, a més.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Tenim més cançons, tenim més èxits. Ara mateix retrocedim a l'any 1981 per recordar i de nou retrobar una de les cançons autèntiques que arribaven des d'Itàlia en aquell moment i que va ser, doncs, molt escoltat arreu del món. És aquesta. El gran Pino D'Angio. Giuseppe Scherzia. Que idea. Ma qual idea. La cançó va ser molt i molt escoltada, de fet, aconseguint l'èxit a diferents llistes i països.
2: Discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

Molt bé, anem per més. Ara mateix anem directament cap als Estats Units amb Geraldine Hunt i una de les cançons fantàstiques d'aquell àlbum. Estic parlant del mateix Can't Fake the Feeling. Això es diu Heart Heart. L'escoltem.

0: Veritablement ha estat un plaer poder tornar a recuperar cançons i sons com aquesta de Geraldine Hunt, una senyora que malauradament ja ens va deixar i que recordem les seves cançons ara mateix dins l'àlbum Can't Fake the Feeling. Això es diu Hard Heart, alguna cosa com cor a cor. Això és el VIP 45. Saludem doncs a tota la gent que ens escolta a través de les diferents emissores que emeteixen aquest programa arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Com diu en Jordi Casas, tot un país per escoltar grans èxits dins el VIP 45.
1: Això era un èxit.
2: Elèctrica salsa. Elèctrica salsa.
1: Era un èxit.

0: Bet 45.
1: Attention, please. The sticking of the chapter by number 73 for women in Italy.
2: Doncs vinga, anem per més. 1985. Directament des d'Itàlia arribava el gran Gianni Corani, que donava veu i ànima en aquesta producció, en aquest projecte que es deia Rick Fellini. I una de les cançons que va ser arxiconegudes, incloses en diferents megamixos de l'època. Una cançó que va estar, de fet, molt i molt escoltada.

0: mitjans dels 90, la joveníssima Alessia Aquilani, directament des d'Itàlia i sota la producció del gran Roberto Zanetti, no altre que Savage. L'estiu és veritablement una bogeria. The summer is crazy. El so d'Alexia sonant aquí al VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Tornem a retrocedir als 80 i ho fem amb l'alemana que ja ens va deixar, Patty Ryan. Tu ets la meva vida, tu ets el meu amor. You are my love, you are my life. Una cançó doncs, que ara mateix escoltarem aquí en el VIP 45. Vinga, va, som-hi!

0: Bernard Edwards, el mateix Roman Tuchin i Jan Destangol amb la gran col·laboració de Nile Rodgers. Es feien dir Mojo, arribant directament des de França. I amb una cançó doncs, que es va fer molt i molt popular a finals dels 90, principis d'aquest nou mil·lenni. Era Lady, una cançó doncs, que també hem escoltat aquí avui, en el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Arribant ja de mica en mica a la recta final, marxem avui amb una de les cançons molt autèntiques de... Mira, ves per on. La banda de Nile Rodgers, també, el Chic. Amb ells, doncs, escoltem el temps de VIP 45 en aquesta edició. I amb una de les cançons que és molt i molt coneguda, Good Times. Que vagi bé, que sigueu feliços. Adéu-siau.

0: a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. A la història del Megamix, a la primera part varen tenir en Mike Platines i en Toni Paret. A la segona varen tenir en Javi Vilchez i en Toni Postigo i en Sergi Elias, que ens parlava de que Blanco i Negro el 2026 editarà molts megamixos, no tan sols els que compleixen 40 anys. I avui, doncs, tindrem un altre DJ que va néixer a Badalona, se'n va anar a viure a Terrassa i ara ha travessat el Bassal i viu a la República Dominicana. Estem parlant d'en Caco Martínez. I després, la resta del programa, doncs, com sempre, escoltarem música dance dels 70s, 80s i 90s. Així doncs, benvinguts a Matrícula Mix.

0: Francisco Bustos Martínez. On vas néixer, Caco?
1: Doncs a Badalona. Jo sóc fill de Badalona, en el 68.
0: En el 68, o sigui, ens portem 4 anys.
1: Mm-hmm. Jo, qui és més gran, tu o jo?
0: Jo vaig néixer 4 anys abans.
1: Ah, ok. Sí.
0: A veure, com va començar la teva trajectòria com a discjòquei? Perquè el teu cosí és Fernando Martínez, conegut per Fernandisco.
1: Bueno, sí, aquí hi ha dues vies, no? O sigui, el meu cosí té molt a veure, perquè, clar, jo des de ben petit, que anava molt a casa seva, ell tenia una col·lecció de discos molt important, 60, 70, i de l'època 80, als principis dels 80, perquè t'estic parlant de principis dels 80.
0: Sí,
1: o sigui, els principis dels 80 vaig tenir la sort de començar a treballar en l'any 80 amb una botiga de discos de Badalona, que venien DJs de la zona i fins i tot de Barcelona a comprar discos d'aquella època, i això, què passa? Que l'amo d'aquella botiga, que es deia Disc Track, tenia una sala a Castelldefels, a la zona de Playafels, que es deia Sargazo. I aquí jo vaig començar a fer els meus pinitos, o sigui, vaig començar aquí anant els caps de setmana amb 14 anyets, i a partir d'aquí sí que allà vaig començar a anar amb el meu cosí quan ell treballava a Ràdio Barcelona, vaig començar a conèixer gent, es va inaugurar la botiga de discos de plàstic, on el meu cosí era soci, amb el Pep Garcés, i a partir d'aquí em va començar a sortir feina ja una mica important. Me'n vaig anar a Seva, que hi havia la discoteca
0: Foxtrot, sí. Jo també vaig fer de DJ a Fox.
1: Doncs mira, jo vaig estar diversos anys allà a la comarca d'Osona, perquè vaig estar al Fox d'ajudant de DJ, que en aquella època el DJ principal era el Luigi,
0: sí.
1: I que ell vivia a Centelles en aquella època, i jo era l'ajudant, o sigui, jo tenia en aquella època 15 anyets. I després em va sortir anar-me a les Balears, a Menorca, allà. Vaig sortir del Fox, me'n vaig anar a Menorca, i de Menorca, a la discoteca Louis, vaig aterrissar, amb 16 anys, vaig aterrissar al Flaps, a la discoteca Flaps, d'allà de Sant Andreu de la Barca. Que a partir d'aquí, quan vaig arribar a Flaps, vaig estar mig anyet, i després va arribar el Mike i el Javier Ucía, en aquella època. Van estar punxant amb mi. I des d'aquella època, doncs, és quan ja el tema vinculant del Megamix, doncs, em vaig introduir, que és quan vaig començar a fer els primers Megamixos.
2: I ja a partir d'aquí,
1: no molt més, perquè em vaig introduir de cap al món de la producció i vaig deixar el món del Megamix perquè ja no m'interessava. Vull dir, ja era una cosa que bueno, ja havia fet el que havia fet. M'agradava molt i escoltava moltes coses de DMC, de tot el que es feia al voltant del món, però la veritat és que ja era algo com que ja havia passat per aquí, no, ja no m'interessava gaire. Ho respectava molt a la gent que ho feia, però ja a partir d'aquí em va interessar molt més el tema de la producció pura i dura, que ja a principis del 80, entre el 86 i 87.
0: La discogràfica és Onward Records.
1: Sí, Onward la vaig fundar el 2014, ja fart de treballar amb gent que, bueno, ja saps el que hi ha, amb aquest món que està podrit de les discogràfiques i de tot plegat, i llavors vaig dir, collons, a veure si puc tenir el meu segell i donar-li una mica d'empenta i començar a fer coses per la meva banda, doncs penso que m'anirà millor que no el que estic fent, que el que estic fent és el papallones, no? Amb tota aquesta colla de sapastres que porten els segells i més d'aquella època, que hi havia molt de listillo en aquella època, que s'omplia les butxaques els que treballàvem.
2: Perquè tu vivies a Barcelona ciutat?
1: Terrassa.
2: I de Terrassa te'n vas a Santo Domingo.
1: Bueno, jo estic visquent ara mateix a Santo Domingo, però d'aquí en una setmana hi ha algú. Me'n vaig a viure una mica als afores de, que és la part oriental de Santo Domingo, que està a la costa, que hi ha uns 5 quilòmetres, entre 5 i 10 quilòmetres del centre de Santo Domingo. I aquí es diu Les Amèriques, que està molt a prop de l'aeroport. És una zona que m'agrada molt més perquè és molt més tranquil·la, s'està de collons, tens dos pobles al costat supercaribenys i molt agradables, i estàs al costat de la capital. Perquè aquí a la capital la veritat és que hi ha molt business, molt. Aquests últims anys això ha donat una empenta acollonant. La quantitat d'activitats que hi ha a nivell musical és... Bueno, no m'ho imaginava pas. Vull dir, mira que porto anys venint cap aquí des del 2002, que vinc cap aquí des que em vaig casar amb la meva dona, que és dominicana. I collons, m'ha sorprès moltíssim com ha canviat la gent, com ha canviat tot, els locals, els clubs que s'estan obrint, clubs super undergrounds, amb un gust musical acollonant. I sí que és veritat que és un... El ciutadà dominicà encara li falta tenir aquests coneixements de cultura musical, li falta bastant, però d'un i do, perquè és gent sempre predisposada a passar-s'ho bé, a escoltar noves tendències, i bueno, de fet, m'estan sortint bastants bolos. Ara col·laboro amb un programa de ràdio, amb una ràdio d'aquí que es diu Space FM, que té uns estudis de l'hòstia, i es fan programes molt bons, i com a mínim aquí noto un carinyo i un suport bastant millor que no pas a la nostra terra. Vull dir, la gent et tracta molt bé, et valora el teu treball, o sigui, t'ho valora de veritat. I em trobo molt a gust. Vull dir, la veritat és que per mi és una altra etapa, penso que és una etapa que em feia falta perquè ja tenia ganes de sortir d'allà, i la veritat és que m'està anant molt bé.
2: Bueno, encantat de parlar amb tu a la distància. No sé si són quants, sí. 8.000 quilòmetres de distància.
1: D'un i do, sí. D'un i do.
2: Però bueno, no havíem tingut mai l'oportunitat de parlar.

Benvinguts a Hot Dance 80. El programa dance de dècades anteriors, en el que a l'estiu del 26 hem fet uns especials. I ara ja seguim amb la normalitat. The Rhythm of the Night és la música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Ens anem a escoltar una cançó d'ans dels 80, però que als començaments dels 90 també rebentava les pistes de ball. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80. hotdance80.oficial@gmail.com és el nostre correu electrònic. I ara espero que aquest sigui el WhatsApp definitiu. 623-77-5514. Repeteixo, 623-77-5514. És el WhatsApp per enviar les vostres notes de veu.

I de la música dance als grans èxits, anem a escoltar una cançó de Cat and Move. És el Give It Up.

La música dance dels 70, 80 i 90, el teu programa Hot Dance 80. I de la música de Katamuf a la de Bad Boys Blue.

I si la música dels Bad Boys Blue arribava a Hot Dance 80, no podien mancar els Modo Talking. I és que a l'estiu tota cuca viu. Sis, dos, tres, set, set, cinc, cinc, un, quatre.

És que l'estiu 26 ha estat un estiu molt i molt calorós. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I hem dit que aquest estiu estàvem passant molta calor. Va, vinga, anem a la platja.

us vull fer una recomanació. Anem al matí, a la tarda, a la platja. Aquest estiu hem descobert amb la meva dona, la productora de Hot Dance 80 i Hot Dance 90, que quan s'està millor a la platja és a les 8, les 9, les 10 de la nit. Gaudeixes de la platja, però sense les calors del

Aquí no hay playa, vaya, vaya. Ja se la poden inventar, ja poden fer el que vulguin, però a Madrid mai tindran platja. Al contrari de Catalunya, el País Valencià i Andorra tenim una muntanya de puta mare. La música del Sol to Sol ens arriba ara amb Jesse's Groove.

des de la pista central de Hot Dance 80. Et portem ara Carmina amb el seu Vicioso.

Això no, eh, que no? Això no, això no volem a Hot Dance 80 ni a Hot Dance 90. I és que no entenc la canalla com arriben a agradar-li aquest tipus de música.

I seguim amb més històries a Hot Dance 80. Anem a escoltar una cançó que acaba d'enregistrar la Madonna amb el seu Confessions Tour. Anem a comprovar el que sona al començament d'aquesta cançó.

Abans, però, d'escoltar la cançó en la que s'ha inspirat la Madonna, ens tenim de convidar. Una forta encaixada de qui us hem estat acompanyant. Des de la producció, la Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. S'ha inspirat realment la Madonna amb aquesta cançó d'en Raúl Orellana? El dia que puguem parlar amb ell ens ho explicarà, perquè té tanta feina en Raúl Orellana que no hi ha manera de que puguem parlar amb ell.